0: Els semideus xutxen. Els semideus. Els semideus controlen, governen, xutxen. Els semideus.
1: És una informació oferida des de les terres del nord.

0: Blancanieves me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada?
1: Este, papà, el mejillón.